0: els residus de l'abocador de la planta de Milà, estem farts.
1: Vidres, cartolla, on es escolta un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de sa gent que pensa reciclar no és important, es perdes temps. Vivim dins un forat que no li importa a ningú, però si el sense veu escoltaran, estic segur. Encara hi queda gent que ens considera important.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: I un pagès de Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar. Ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida.

només resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest o bé l'exalta.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula. Es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor del nostre mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno

0: que Sant Jaume xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a sa taula. Es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor del nostre mar. Bones festes, veïns!
1: El mandat de Jesús Nazareno des castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: que Sant Jaume xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer just un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: frío, porque si no me muero.
1: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casa Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casa Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
2: Mimel Serigrafia felicita a todo el castell y os desea unas felices fiestas de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso Sant Jaume.
3: Tarambana Menorca, en Calasfons. Cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
4: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume!

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula. Es castell o desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
1: Estètica Mònica i Transfós Busquets, us desitgem unes bones festes de Sant Jaume.

0: Tarambana Menorca, en Calas Fons. Cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calas Fons.
1: Des de la immobiliària, desitjam unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb sa família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

0: és Sant Jaume, xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casas Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas festas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula. Es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: que Sant Jaume xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer just un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casa Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell, que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a sa taula. El castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: Desde el restaurante La Caprichosa, os deseamos unas felices fiestas de San Jaume 2026.

0: que Sant Jaume xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer just un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a la vostra disposició. I per no perdre la tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victori 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casas Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso Sant Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calas Fons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calas Fons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell, que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume!

0: Sant Jaume, Xala, Riu, Valla, Fes Pobla i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat, bulla, festa i colca pomada, sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada, tenim que celebrar-ho, però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró, gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
1: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: que Sant Jaume xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casas Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca, es castell, us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a todo el castell y os desea unas felices fiestas de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso Sant Jaume.
2: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Tothom em mira i ningú veu.
1: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula. El castell ho desitjam, unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mar. Bones festes, veïns!
1: El mandat de Jesús Nazareno des castell. Sant Jaume ja ha arribat, bulla, festa i colca pomada, sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada, tenim que celebrar-ho, però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró, gloriós Sant Jaume, hermandat de Jesús Nazareno des castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casas Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistes en serigrafia, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas festas y glorioso Sant Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calas Fons. Cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calas Fons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell, que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

0: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
1: Estètica Mònica i Transfors Busquets, us desitgem unes bones festes de Sant Jaume.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, Feim Poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: Jo no sé vosaltres, però per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.

La llum dels fars mos il·lumina dins la fosca de la nit, amb el gust de sal marina i s'escaufor que té el teu llit, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat. Jo tot cert mentre camines quan la lluna s'amaga a terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa, mentre va ponent el sol, observant la gent com passa.

sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

danses meravelles, que tinques meu voltant, el cel doble d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

0: dreta i esquerra.
1: Ràdio Es Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.